0: se prueba, pues allá a aspetar vas a ir a San Paco, con la mano de la mano de San Paco.
1: Pues por la reportada de la ministra, va a
0: no quise contar a otro copo, que ni gran ima, o que tal se va a ocupar.
1: Por qué bien gran ima, que se dirigiste a San Paco de San Paco, y se sentí el físico de la tarta, de Santi, colegio,
0: perquè dins la salut de l'ús de la dia n'ha tant de pagar i l'obici s'ha d'interpretar a l'arxeta de l'insop.
1: I ara l'aixis per un pagament que s'ha d'aixec i a la part del nostre bé, bé a per aquí que jo t'ha de detall que penso que l'ha de cobrir per a un passar de l'insop.
0: No s'ha d'aixec i a la piràmide del grup vine a plesant fisioteràpia de tal època de teràpia per a un passar de l'insop.
1: Yani her kostu bir takılar ki çok güzel hınka hem bu resko de maskarda iyi kısar. Pasahe nagrik yakın mahila ana dalgayla apanna çeşi nagrik olay. Olsa bir barek anne sampuna sevama tas patisat çırko de maskarda iyi kısar. Olsa ki aspadal prali sana maso iznaz maskoli. Dalu metro kosmo da usun
0: parti. Sıvda kalabı sünnetin rasi, kısar sünnetin bir yaksa ipaya tabi.